amics de Ràdio Murta, una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor segur que amb la música que ens posa el Manu disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

Aquests són els nostres consells. Que la mà és tendres. Podeu aconseguir que els calamars quedin més tendres si les deixeu durant 2 hores dins un plat amb llet. Després les fregiu com de costum. A més, si les voleu rebossar, proveu a fer-ho amb farina integral i una mica de llevadura.

Manu Blanco, som en Jaume Sureda, te vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per els nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una pesada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

Coneguem les nostres dites i refrains. Any de fred, any de tors. El fred fa venir en els tors.

0: Es un largo camino, muchachos. El amor es la señal. Es la única.
1: Aquests són els nostres consells. Estores en color. Si voleu que les vostres estores de colors vius recuperin tot el seu esplendor, les heu de fregar amb una esponja banyada amb aigua i vinagre. La proporció és de 10 mides d'aigua per una de vinagre.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i a Manu Blanco. Bones.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui molt camina, poc camina. Recomana no precipitar-se en les decisions per no haver d'empenedir-se'n.

han bocabadats aquests il·lustres carubins. La mà una tela blava, les mans són els dofins.

Aquests són els nostres consells. Miralls netíssims. Sabeu quina és la millor manera de deixar ben nets els miralls de la casa, inclús el del bany? I de tan sols les heu de fer nets en paper de diari banyat amb aigua sabonosa. Després, per donar-los l'acabat final, passar un pedal de cotó que no amolli pelussa. Veureu que nets.

0: Som l'Eugènia Tobin, dels Valldemossa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Valldemossa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

Coneguem els nostres dites i refranys. De flor de ametler dins el gener n'omplen paners. Els ametlers florits en el gener corren perill de no arribar a fruitar.

Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Campanar.
1: Dios de Campos.
2: Zona fina de Campastilla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Armaris sense humitat. A que vostra és possible que hi hagi qualsevol armari que sigui més humit de lo recomanable. Per evitar que la roba o els papers se facin malbé, col·loqueu de dins una bosseta de tela amb llavors d'anís. A més de xupar la humitat, donarà una agradable olor a la roba.

Coneguem les nostres dites i refranys. El qui donava ja és mort. Se diu quan algú parla de donar graciosament una cosa que se sol fer pagar.

0: son de Tina de Tarna.
1: Som en Tomàs de Portopí.
2: Soy Toni de la Figuera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Forn de sa Creu, els millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Aquest estiu, sa música torna a omplir Puigpunyent, ple d'emocions amb una nova edició de Sons d'Estiu. Fins al 18 de juliol disfruteu d'una programació única amb joves talents, música de cambra, lírica i grans interpretacions en espais emblemàtics del municipi. Una proposta cultural pensada per a tots els públics que converteix Puigpunyent en un punt de trobada per als amants de la música. Sons d'Estiu 2026. Cultura, talent i emocions en viu. Organitza l'Ajuntament de Puigpunyent. Vos hi esperam.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des d'on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb barrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Molt bon dia, Ràdio Murta. Som Madal Pereta. I m'agradaria molt escoltar de bon dematí la cançó d'en Llorenç Santamaria, Rossi. Bon dia.

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
2: Hola, somos Florencio Adinca. I voldria, per favor, per demà o passat demà, dimarts o dimecres, si me podríem posar, per favor, dues ranxeres, que una se diu Cuatro caminos hay en mi vida, i després l'altra, Qué bonito. I si pot això, m'agradaria primera hora del matí. Moltes de gràcies. I també ho dedicaria a tots els bailongos que m'honorin cada diumenge a l'Ona Valdés. Moltes gràcies i fins d'una altra. Adéu.

Aquest estiu, la música torna a omplir Puigpunyent, ple d'emocions amb una nova edició de Sons d'Estiu. Fins al 18 de juliol disfruteu d'una programació única amb joves talents, música de cambra, lírica i grans interpretacions en espais emblemàtics del municipi. Una proposta cultural pensada per a tots els públics que converteix Puigpunyent en un punt de trobada per als amants de la música. Sons d'Estiu 2026. Cultura, talent i emocions en viu. Organitza l'Ajuntament de Puigpunyent. Vos i esperam.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar-restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971-51-1255. Bar-restaurante Solivera, como en casa.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, la Ràdio Murta. Mira, són a mi, Serinja. M'agradaria escoltar un parell de cançonetes de Jaume Sureda. Perquè és que estava veient amb meu tota la vida, de petits a petits. Ell era més, jo som jo crec, el seu pastor, però el seu germà jugava amb la seva abuelita, la pretineta que dèiem, i la mare Maria, el seu pare Jaume, i sempre, el meu, quan era nina, i ja ha dit, tot el dia, veia, jodi, t'he de demanar que sou d'aquesta monet, no en demanem cap. Ja érem amics, érem amics. Bé, doncs, hermano, si me'n poses qualcuna, ara la dedicaria a Coloma de Sant Oliva, a Tana i de Lloret, també a Barcelona, a senyor també Navarro, a la meva germana, a la meva cosina, a Maria de Petro, a Blasi, a Carmen, a Maria Magdalena de Santanyí, a Carmen de Sant Serra, un besito, a Nati de Sant Oliva, a Francisca de Menorca, i a Torre de Murta, per tu, mano, un besito, i fins un altre. Moltíssimes gràcies, Manu, per tot. Gràcies. Adiós.
3: Aquesta cançó es diu Princesa.

0: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
1: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença do Miño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.
2: Buen día, Radio Murta. Son que te viene Moreiro. Lo escrito Palma. Y me da mano. Y suerte de pedir venir. Que ha tenido todo. Ya estoy ya te van a decir bien. Perquè ho domina així com toca i me canso molt. Mira, jo volia que me posessis, si pot ser, dimarts o dimecres al matí, mitjans de matí millor, més tard, més tard, que no de tant de pres, perquè si me n'he d'anar en el metge on pot estar l'altre, estic més bé seguir les cases a les 11, però no, el de dalt. Posa'm, per favor, ara me'n recordaré el nom. Allí la memòria meva, me fots. I tant, d'Aran Santa Maria, ara m'ha vingut gràcies al meu. Que me posis a l'Aran Santa Maria, sé que en sóc que vulgui, sé que més t'agradi tu, ja m'agraden tots els d'ells. I va un altre de Javaleas, però de Javaleas de Veres. No desconcertit ara, des que hi havia sempre. També me'n pot posar un o dos d'ells, si vols, perquè sempre t'he dit que jo, que sa música que me'n poses, bueno, me dóna vida. Vale, ja, per tots els que me'n escolten, jo que m'ho perdonin les persones que antes els li dedicava el nom, perquè com per dir que la memòria no fuig i no me'n recordo de què dir res. Però per totes les persones que m'ho escolten, perquè n'hi ha moltes que ho fan, i salut per tots. I endavant, passa per seguir endavant dels meus, i salut també. Tal i do. Que passis un bon dia, un bon dia és millor. I quan puguis, dimarts o dimecres, me poses aquestes cançons que t'he demanat. Moltes gràcies, Manu. Déu me resulta que pot i salut per tots. Un beso.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
2: Esport d'Andratx ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andratx vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.
3: Bon dia, Ràdio Murta. Som en Xisco, dels Bunyols. Avui m'agradaria escoltar una cançó d'en John Lennon que se diu Imagine. Però si tens qualque altra versió, Manu, que t'agradi que no sigui la d'en John Lennon, pues m'agradaria escoltar-la. Si no, la d'en John Lennon ja va bé, clar. Sobretot per lo que diu aquesta cançó tan profunda. Espero que vos agradi. Salut! Salut!

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: La ràdio Mutja. Bon dia, Manu. Són Amarga del Fillerí. Jo diria, per favor, per dia 8, que serà dimecres que ve, si deu vol, no pogués posar una cançó que és Quiero encontrar este verano sol, amor i mar. I la dedico a una persona molt especial que estic molt, a tots els que escoltin Ràdio Mutja i per tu també. Vale, Manu, moltes gràcies, un abraço. I pot ser a primera hora, me faria el favor.

no és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
3: Hola, bon dia, soc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Todo Passará. Se la dedico, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. Moltíssimes gràcies, Manu, i una abraçada molt forta per tu.

A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.

0: te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900-535-961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
4: Bon dia, Manu. Som la Joana de la Calan i de Sant Pere. I te volia demanar la cançó del Duodinàmico Resistiré. Vale? Moltíssimes gràcies. I l'he de dir a tots els oients. Vale? Gràcies.

buen día, Marco. Mano. Perdona. Buen día, Mano. No, volia demanar-te una cançó de la Javaloyas de Fanny. Són Margarita de... bueno. Perdona, no m'ho surt. Moltes gràcies. De totes formes, moltes gràcies. Ja sap més o menys qui som. Adeu. Moltes gràcies.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí. Chip Chap, Chip Chap.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: son vial de Sindiotería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Cadaqués.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Salmón en color. Quan se bull el salmón, la seva carn se torna blanca i perd aquest color rosat tan guapo. Perquè això no passi, posau dins aigua de coure mitja llimona. El salmón conservarà el seu color típic.

Coneguem les nostres dites i refranys. Altri vindrà que de casa ens traurà. S'aplica a qualcú que ha usurpat algun dret d'altri.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esporles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Soy Margarita. Le llamo de la colonia de Sant Jordi.
5: Mon Pere de Consell.
6: Llamo de l'Uno de Terreno.
7: Ràdio Murta. Una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Taques de grasa. Com a remei d'urgència, escampeu per damunt del teixit tacat, sigui dels tipus que sigui, un pot de farina d'arròs. Deixeu que actuï, cepilleu i rentau com de costum. La farina d'arròs absorbeix fàcilment l'excés de grasa.

0: espectacle. És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971 28 46 98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

0: Coneguem les nostres dites i refranys. En Tomeu veu el gep de l'altre i no veu el seu. És quan deim de no veure els nostres propis defectes.
1: Quiero compartir este aplauso a ustedes con la Bersuit, per Garabat, mis compañeros, la Bersuit.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company en Manu Blanco. Pujar volums, que so, es ràdio morta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut! Salut!

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Aquests són els nostres consells. Taques de tinte. Quan vos teniu els cabells, les tovalloles s'ataquen del color del producte que utilitzeu. Recordeu aquest senzill consell. Basta que polvoritzeu un pot de laca dels cabells damunt la taca abans de la rentada habitual i s'eliminarà completament.

0: malamente.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Allà on no n'hi ha, que no hi cerquin. Al·ludeix a la manca de béns o d'entendiment.

0: Quina bona explicació, aquesta introducció de les coses d'Esguell, amb el grup Coell, fent camí. I és que ja és aquí aquesta marxa d'Esguell a Llucapeu, que maldament ho varen comentar en Andrés Rodríguez i amb en Pedro Huasc, que maldament ara per part del grup Güell s'estan fent moltes iniciatives i els contam aquí a Ràdio Murta i a grup 4. La marxa del Güell a Llucapeu, la marxa del Güell a Llucapeu. Això ja és una cosa que ha coït una altra vegada una força brutal. És un moviment simbòlic molt mallorquí, molt de poble, molt de societat, cultural i també medioambiental, com varen comentar. Que hem d'anar vius, els marxaires que anem en el del Güell a Llucapeu, que si un menja un plàtan, que no tiri la clavada en terra. I aquestes cosetes, aquests detalls, són molt importants. Són molt importants. I xerrarem ara mateix de coses importants d'aquesta marxa, que mos fa tanta il·lusió, d'aquesta marxa i d'aquesta revetlla també, que és una festassa, amb el seu preci, amb el nostre amic, en Xisco Bausà. Xisco, què tal? Molt bones tardes.
1: Pues anant de marxa i de bòlit.
0: I de bòlit, no? Però escolta, Xisco, ja ho xerrava a l'anterior programa. Clar, la gent diu, no? Quin és el departament més gros, més ben muntat, ben organitzat? Això du molt de mesos de feina.
1: Nosaltres començàvem un any antes.
0: I només.
1: Dic, quan ara dia 2 veurem que va a la marxa, descansant 3 o 4 dies, i després ja començàvem a tenir reunió amb la Guàrdia Civil i emergències per veure de regla, posar-la millor, la principal és la seguretat, gràcies a Déu, exceptuant dos morts d'un soldat que va volcar el camió en Cruego, no han tingut més accidents, i això és molt important. La seguretat, i té un bon equip de seguretat, i un bon equip de voluntaris, té una gran col·laboració de protecció civil, emergència, de policia local, de guàrdia de tràfic i tot, policia armada. Tenim una gran col·laboració. Jo estic, com sempre t'he dit, estic molt content de la col·laboració que tenim tant de les institucions com empreses que col·laboren amb nosaltres.
0: Varen xerrar, tu saps, amb en Pedro i en Andrés, i d'aquesta feinada varem estar xerrant dels punts d'avituallament que n'hi haurà inclús un mes, no és així? I conta-mos, Xisco.
1: Sí, bé, com cada any tenim el punt d'avituallament, un guany en poran dormés, en posarem una marratxí a la rotonda de que va a la cabaneta, en posarem un camió, supòs, i després també potenciem de Santa Maria més fruita, perquè el primer moment i l'any passat va faltar fruita, i enguany posarem més fruita. Després posarem un altre puesto, que és el mirador de Can Amé, com han sortit aquest mari, hi haurà un altre camió militar, perquè tenim la gran sort que també els militars col·laboren amb altres, tenim un gran apoi de l'exèrcit, des primer dia ens van apoiar en tot el que poden, i anem ampliant més les coses. L'any passat, ja a Selva, que és el punt de no retorno, que diuen, ja van donar croissants, enguany també donen croissants.
0: Ah, sí?
1: Sí, si Café Rico, esperen que mos col·laborin nosaltres amb el de Café Rico, Coca-Cola...
0: Que bo, no?
1: Aigua Fontsorda i tothom...
0: En Saigon, Coca-Cola i tot això sempre fareu compte. I ja no te dic en Beroski.
1: En Beroski mos apoya, en Merca Palma també, Merca Palma mos posa la fruita, Eroski mos ajuda en la reparto de la fruita i mos ajuda en els pícnics que fem per nostres voluntaris, que són 200 i pico.
0: 200 i pico?
1: Sí.
0: Aquesta cosa va en augment, Xisco?
1: Sí, és que va en augment. És que tenim pensa que en 2 anys hem duplicat després de la pandèmia.
0: Ja me diràs.
1: El 24 i el 25, entre 24 i 25, han doblat el 23.
0: Ja me diràs. I quin èxit.
1: Enguany hem començat un mes antes les inscripcions i ja passen 600, i sempre la darrera setmana, quan se sona.
0: La darrera setmana, i mira que nosaltres ho repetim a Ràdio Murta, grup 4, i vosaltres també en les xarxes socials i demés, ja és un nombre important, però intentem, bé, perquè jo me fico en primera persona també amb vosaltres, intentem que no ho deixin tot maldament, fins al mateix dia, a les 11:05, se poden haver inscrit,
1: no? No.
0: No?
1: No.
0: Com a la cosa. Bé, però nosaltres recomanem que vagin, que s'inscriguin a la web i vagin a la plaça Espanya a veure-vos.
1: Vale. Una pregunta. Per medi de seguretat, l'any passat ens van trobar que eren les 11:30 de vespre i encara s'ha repartit material.
0: Així és, no pot ser això.
1: Això ens ocasiona un problema de seguretat perquè el cotxe de cierre no pot sortir fins que sortir de Remeixaire.
0: Correcte.
1: I incomplim els horaris perquè tenen en compte que no han de molestar el menys possible a la gent que va en cotxe, hi ha uns horaris de cierre i abertura de carreteres.
0: Totalment lògic.
1: I enguany aposta, començant dia 9 de juliol, les inscripcions i la recollida de material perquè la gent tingui més temps. I el que demanam que la gent vagi a la plaça Espanya a recollir material.
0: A partir de passat demà.
1: Passat demà, exactament. Passat demà començàvem a obrir el negociat. Per què? Perquè dia 1 a les 20 hores tancaran les inscripcions i a les 21 se tancarà l'entrega de material, que és quan se dona els surts.
0: A les 21 hores és quan comença la rebel·la.
1: No, perdona, m'he equivocat. A les 22 hores se tancarà les inscripcions i a les 23 hores, que és quan se dona els surts, se tancarà l'entrega de material.
0: Ara anam.
1: Sí.
0: Ara anam. Una hora antes.
1: Sí. No, dos minuts antes.
0: Dos minuts antes. Idò, però és a les 11 els surts.
1: Sí, idò, 23 hores.
0: 23 hores. Perquè a les 21 hores, que és les 9 del vespre, serà la rebel·la, però...
1: No, la rebel·la començarà...
0: Antes.
1: Antes, començarà...
0: A les 6, a partir de les 6 comença
1: a les 6 comença a renou, a les 7 menys quart, m'apareix... Ara no sé si és el 7 menys quart o 8 menys quart, comença ja el jaleo, i fins a les 11, a les 10 i mitja, més o menys, que hi haurà... Que després hi ha les paraules de les autoritats...
0: Els parlaments, sí.
1: Els parlaments, i després a les 11 se surt. Que enguany, com a novedat també, com l'any passat van donar les invencibles, enguany el donaran persones que estan dins el metro.
0: Sí.
1: I a més hi ha vestida de dimoni.
0: Desment. Ah, mira, escolta, t'ho dic una cosa, i t'ho dic perquè ho he tocat amb les meves mans, amb el meu fill gran, tal. Lo dels dimonis està més fort que mai.
1: Sí, sí.
0: Ha pegat una pujada.
1: Sí,
0: te'n vas a Son Moixi, en el camp del Mallorca, i tenen el millor espectacle d'Espanya antes de començar els partits, que és amb els dimonis. És això, bé, o no és així?
1: Si te dones compte, tornem a les nostres tradicions. Nostres boleros, en dimonis, totes les nostres torrades, tornem allà, a l'inicio.
0: El cíclic, vol dir?
1: Exactament. Aquesta gent enguany això. També una altra novedat és que persones que també estan a dins Mater Misericòrdia col·laboraran amb nosaltres com a voluntaris.
0: Que són una gentada,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: me'l va sorprendre tant tu com jo.
1: Bé, jo he quedat sorprès, vaig estar dues hores allà i, és més, és tan guapo. Te fa una pau veure aquella gent, les gràcies que te dona per col·laborar.
0: Perquè
1: això.
0: Són agraïts de tocar.
1: Exactament. Això no se
0: paga, ho xerran molt.
1: Els meus dos companyeros es diuen que vam anar a entregar els equipatges a Simó, de la gent d'Adam, i diuen, això no és pagat. És dir, veure aquell cada agraïment. Mon pare deia que el que no se pot comprar no té preu.
0: I aquesta és
1: això. Això és una cosa molt guapa. I tu saps que el web de cada dia pots intentar fer més coses socials, enguany també volen fer coses per joves, enguany amb la col·laboració de CIME, de CIME de Palma, a la fira de Port, que vol tornar a incorporar.
0: Sí, ho van xerrar amb en David Salom.
1: Exactament. Farem una trobada de ball i música mallorquina dissabte, dia 9, i dia 20 farem música juvenil, infantil i per nins. I si tot va bé, un arròs poblet.
0: M'agrada tot el que dius. T'ho dic en sèrio, m'agrada tot el que dius. Entens.
1: Cosa familiar, que és el que necessitem és xerrar.
0: Poble, lo nostre, i fer família.
1: Ser menys mòbil i més xerrar cada cara.
0: Que m'agrada això, aquesta iniciativa, perquè ja és que sí, estan lluitant contra les tecnologies que s'han d'acceptar fins a un punt, però és que ja arriba un moment...
1: La tecnologia és molt bona, sí. Ben empleada.
0: Ben perquè, empleada, ho has dit.
1: Perquè jo me'n record, jo som bastant major, més que tu, i jo me'n record que el meu temps, quan era l'Ots, s'ha mort d'una mala enfermedad. S'ha mort gent i no sabien de què.
0: Un mal dolent.
1: Un mal dolent. Gent de... Jo ara complia 78 anys, aviat, i és meu grau.
0: Sí, de la quinta de sa mama.
1: Sí, sí. Exactament.
0: Del 49.
1: Jo del 48.
0: Ah, ja, fins ara.
1: Som més major. la gent no arribava a aquesta edat. Una dona a 40 anys...
0: Era bé,
1: era bé.
0: No, no, però les coses com són. És així, no ho tenim de manera despectiva.
1: No.
0: Al contrari.
1: Jo llavors el tenia un...
0: I jo tu te veig amb més vitalitat que fa 10 anys?
1: Sí.
0: I és real el que te dic?
1: Bé, jo és que tinc una cosa, jo sempre era el mateix. Jo, el Güell, m'ha donat molt de vida.
0: Sí.
1: Perquè jo sempre he estat una persona activa, des de 10 anys vaig ajudar a vendre peix amb un pare, i sempre he estat allà, i això te dona vida. I quan vols, quan fas coses socials, quan fas coses que... la gent t'agraeix, això no té preu, perquè...
0: Quan no té preu, però tu no ho dius, però no vos podeu imaginar la feinada que fa en Xisco amb els seus. Jo t'ho dic aquí públicament, perquè jo ho sé, no perquè tu m'ho hagis dit, perquè gràcies a aquest espai i tal, xerram amb un i en l'altre i tal, i sempre és per mig, això són moltes hores de feina, i bé, però també te'n deus dur el teu bon sou.
1: Sí, sí, un sou de coeu, de mica.
0: No, perquè no, no remunerat. He fet la broma, m'ha sent.
1: Hi va un directiu que em va dir, Francisco, tu què cobres cada mes? Dic, jo, res. No cobra.
0: Me costa dos pes.
1: Dic, si cobra, no ho faria, ho fas perquè t'agrada.
0: Clar que sí.
1: I la gent que està en el Güell, els voluntaris, directius, ho fan perquè li agrada.
0: Està clar.
1: No, ningú cobra res.
0: Està clar.
1: Fem un dinar entre tots i mira, passem un rato.
0: I te'n content. No, és que te cobrarà el presentador.
1: Sí.
0: El presentador del mestre de cerimonis, aquest te cobrarà.
1: Se cobrarà qualque putada.
0: Compte'm, xerrem un poc de les taules d'inscripcions, Xisco.
1: Bé, les taules d'inscripcions, com cada any. Enguany, en vez d'una motxilla de Mallorca, donem gorra de Mallorca.
0: Que bé.
1: Donem gorra de Mallorca. Ara que el Mallorca necessita més ajuda que mai.
0: Així és.
1: Els hem d'ajudar, pujant a lloc, el demanar a la mare de Déu que es mor la guina força per pujar.
0: Així és. Ara és el moment de sentir los colores de veres.
1: Mallorca des del principi s'ha portat molt bé en altres, i nosaltres col·laborem i apoiem el Mallorca, el grup Güell apoia el Mallorca per ser una mallorquinitat, no com a empresa, perquè com a empresa cadascú que seua. Dona una motxilla groga també, hi haurà motxilles que també van sobrar de l'any passat del Mallorca, hi haurà camises que van sobrar del Mallorca, hi haurà les camises grogues com l'any passat, que la Guàrdia Civil de Tràfic me'ls va demanar per favor, perquè així són més segures, perquè la gent se vol d'en fora.
0: Sí, és que és color.
1: També hi haurà, no arribarà per tothom, però hi haurà aquest, això...
0: Els braçaletes.
1: Braçaletes.
0: I els reflectants, els braçaletes reflectants.
1: Hi haurà dues classes de botelles, que mos posa el govern balear, una si han de plàstic, que se pot poner a la butxaca, i l'altra si han d'alumini. Quan s'acabin unes dones les altres, però mentre hi hagi les dues, la gent podrà elegir.
0: Molt bé.
1: I enguany també hem fet una cosa, que farem pins.
0: Ah, sí? Fareu pins?
1: Sí, els vendrem a un euro.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, no farem molt de dobles.
0: Bé, simbòlic.
1: M'entens? I anant coses, les taules com sempre, sense pot escriure, recollirà el material, les persones amb problema de mobilitat tenen un apartat en la pàgina perquè se puguin apuntar.
0: D'això em vull xerrar,
1: sí.
0: Perquè ja em van xerrar amb en Pedro Guasch, que enguany prestau més atenció i facilitau el tema de que puguin participar a la marxa persones amb mobilitat reduïda.
1: Sí, tu saps que fa 2 anys que el grup Invencibles pugen i mos van demanar menys si podien tenir un apoio logístic per anar més endavant, perquè arribàvem fins a Virgen de Lluc. Van tenir una reunió amb la Sandra Fernández, la consellera d'Afers Socials, i tot va dir que sí. I mos posaran 2 microbuses preparats per recollir aquestes persones i arribaran fins on arribin. Fins on arribin, hi haurà aquestes microbuses que es recolliran els que no puguin seguir.
0: Aprofita aquest moment sense el teu permís,
1: sí,
0: per donar-li el condol, el meu condol, el nostre,
1: sí,
0: condol, en Nico Navarro,
1: si va morir, va morir el seu germà.
0: El seu germà major, no?
1: Sí.
0: Així. Així que... I és un tio fantàstic, en Nico.
1: Sí, i després van tenir una reunió en Cimats,
0: sí,
1: amb l'associació també de, que estan en el lloc de persones amb minusvalia.
0: Amb una discapacitat.
1: Sí, i també col·laboraran. És un guany, una prova, que si va bé, doncs per tot l'any que ve l'ampliem a tots els llocs de sortida.
0: Bueno. Sí, perquè això, a part de, malament sigui una molt bona iniciativa, això du una responsabilitat i una feina.
1: Sí, per aposta un guany només sortint de Palma. Crec que és molt important que aquestes persones, per problemes de malaltia, per problemes X, puguin estar en altres, o en altres amb ells. Perquè a vegades, quan no coneixes una cosa, te penses una cosa i ets altra. Nosaltres, a la pujada que sé, vam venir de Cimera d'Am i aquella gent va disfrutar.
0: Me consta, no va ser una, una jugueta.
1: Exactament.
0: Va ser una jugueta nova.
1: M'entens? I això és sí. Molt guapo. És a dir, demà té més corria participant en l'estada de voluntaris en altres. Jo crec que és molt important que aquestes persones se trobin en, dins la societat, en poques paraules.
0: Clar que sí.
1: Que no estiguin excluïdes.
0: I vosaltres esteu lluitant perquè tinguin el seu espai allà.
1: És que el grup Güell, tu saps que antòlogo, me'l va deixar, mallorquinitat, cultura i poble. I nosaltres hem posat medi ambient, perquè el primer que vam fer el 2019, quan va ser primer bàsic que vam fer, vam llevar tot el plàstic, vam, a través del govern balear, ens vam posar les botelles d'alumini que ens posen cada any. I ara hem fet social.
0: I hem fet el tema de la inclusivitat.
1: Exactament. I social, i familiar, la pujada en el castell d'enguany també ha anat molt bé, que l'any que ve ho farem, si no era de nou, dia 2 de maio.
0: Dia 2 de maig, que és la, quina és la iniciativa?
1: S'ha de pujar al castell. 2 de maio, dia de la independència.
0: Fixa't, encara no han fet. La marxa d'esguell que peuen tot el que duen mils de persones. I només mos envien whatsapps de que mos diuen que és una passada el que s'està fent, però ja mos estan xerrant de dia 2 de maig. No aturam. És a dir, tu ja tens el cap allà, maldament el tinguis
1: no,
0: aquí també.
1: Ja està tot organitzat per l'any que ve. Dia 2 de maig fem això. Me pesca dia 3 de setembre fent la pujada de la trobada en Gran Lluc. Ja està tot organitzat. És que dir, nosaltres començam, quan creem una activitat, ja la preparam per l'any que ve.
0: Recorda-mos, Xisco, dia 1 d'agost, el mateix dia, serà el tancament de les inscripcions. Maldament recomanam,
1: sí.
0: Recomanam que ja se fiquin a la web tot d'una que puguin i que venguin a veure-vos a la plaça Espanya, allà davall l'estàtua del rei en Jaume,
1: sí.
0: I ja se'n poden dues materials.
1: Més, a la plaça Espanya és el centre de comunicació de Palma, per tant, tenen tren, tenen l'estim, tenen els autobuses, és molt pràctic venir.
0: I recorda-mos quin és el material que entregareu.
1: En principi, si no ve de nou, és una motxilla, una camiseta, una gorra de Mallorca, una botella i una pulsera aquesta de...
0: Reflectant, sí.
1: Reflectant.
0: Sí. Idò, ja hi ha un bon lot, eh? Ja hi ha un
1: I
0: bon lot.
1: I poden comprar també un pin.
0: I un pin per un euro, què
1: sí,
0: vos pareix?
1: Sí.
0: Commemoratiu. I, Xisco, la marxa sabem, però cada any se revela, perquè ja li hem posat el nom de se revela, és una festassa, perquè inclús hi ha gent que, per lo que sigui, no pot participar en lo que és la marxa, però venen ja a se revela sí, a disfrutar de la festa.
1: Enguany hi haurà un grup juvenil, perquè enguany també volen fer coses per joves, igual que, com t'he dit antes, se trobada de Salmoix el diumenge dia 20, hi haurà dos grups juvenils, uns de tots de lots i els altres mesclat lots i lotes, que ara divendres tinc una reunió per dimarts, que són molt jovenets. Hi haurà Zumba, hi haurà un grup o també com el castell de muñecos per nins petits i arròs poblet.
0: Bueno. Però el que és la rebel·la no hi posarem arròs, eh?
1: No.
0: Perquè imagina't en la panxa plena fer aquella caminada.
1: Allà han d'anar ligeros. Ligeritos, que cap allà i complir les normes i que tot va molt bé i és ja sempre de lo mateix. Que vagin dins el quixó del cotxe inicio i el cotxe cierre, que allà tenen tot. Tenen les ambulàncies, tenen nostres voluntaris, tenen protecció civil, qualsevol poble que tinguin, estiguin tot d'una a terros.
0: I d'allà ho sabeu, coneixement. I ja vos podeu apuntar a través de la web Sa marxa, desguello que peu, que jo no me'n perdré aquesta rebel·la. Amb el grup Güell, ses coses d'Esguell fent camí, aquí amb el seu president, en Xisco Boussà. Qualcun consell o qualcuna coseta més que t'agradaria afegir? Maldament sempre estan xerrant a Ràdio Murta de tot el que feis.
1: Pues jo crec que és una marxa de companyerisme. Un hi van per una cosa, l'altre per l'altra, un hi van per la part religiosa. També tenim, tu saps que des que tenim el prior nou ha canviat molt.
0: És dels nostres.
1: Sí. És una persona que a les 5:30 està esperant en Mercedes amb el santuari obert, perquè qui vulgui veure la Mare de Déu.
0: Això és una passada.
1: Així sigui.
0: Està implicat.
1: Està implicat, sí. Per nosaltres també ha estat molt de força. Jo agraeix a totes les institucions la col·laboració que tenim. Estic molt content. Estic molt content dels funcionaris de la manera que col·laboren amb nosaltres, ajudant-nos a saber papers que de cada n'hi ha més, i també les empreses que col·laboren amb nosaltres. És molt important. I principalment dels nostres voluntaris, que fan aquesta feina, i de protecció civil, i de guàrdia civil, principalment, però aquestes persones que no cobren, que són els voluntaris, i els membres de protecció civil que tampoc cobren, que aquest vespre s'estan dedicant perquè els mallorquins i els que no són de Mallorca, perquè cada dia hi ha gent més de fora. Tinc una americana que ja és la tercera vegada que ve, o la quarta.
0: Que bo.
1: Ja té fa, va comprar, el primer dia va comprar el bitllet ja. I estan pendent perquè tot funcioni com un rellotge.
0: Xisco Boussà, president del grup Güell, amic meu, gràcies per estar aquí amb nosaltres també a Cateva com a Ràdio Murta i grup 4. Una ferrada i endavant.
1: Gràcies a tu.
0: Fins aquí. Fins aquí ses coses d'Esguell, amb el grup Güell fent camí. Això és Ràdio Murta i si t'agrada, digueu en els teus amics. Una passa darrere
2: s'altra, silenci avant. Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Esguell a Yucapeu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esguell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia.

0: camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
2: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
0: Fent camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Cada divendres a les 5:30 de l'hora baixa, aquí, a Ràdio Murta.
4: I també els dimecres a les 5 de l'hora baixa, aquí a Ràdio Murta, a la 88.4. Ses coses d'Esgüell, amb el grup Güell, fent camí. Ja ho heu escoltat, amb en Xisco Boussà i amics. Que ja arriba la marxa d'Esgüell i Ucapeu. Aquí vos xerra un servidor. Som el teu amic, Manu Blanco. Què tal? Bones tardes. Com estàu? Què me contau? Tot bé? Va bé i millora? Va bé i se compon? Bé, idò. Ja sabeu que nosaltres aquí no vos podem arreglar el problema de la calorada que fa, però sí podem refrescar les hores baixes, bé, tot el dia, amb bona música, bons consells, recomanacions i suggerències. I si teniu molta calor i vos atreviu a tirar-vos per tobogans com jo mateix, bon anem a Magaluf!
5: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESTBALEARS26. Recuerda, WESTBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
6: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.

0: te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Roba per tots, per tots. Tots els homes, joves, senyors, ja ho sabeu, aquest pavau de Muro.
2: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Amb Miquel de Rafal.
2: Qui hem d'escoltar, Miquel?
3: Per mi, una versió de la cançó de Natià Tarnell amb el rap que va fer en Gorrangí.
2: Sí, quina?
3: Well, love, what love, what she do it.
2: Bona cançó. I a qui la dediquem?
3: Sí. Per mira, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que m'escolta, la Maria de Petra, la Nati de Sant Oliva i les vostres columnes. I moltes gràcies per tot, com sempre, Manu, i molt bones tardes per tothom.
2: Oh. Igualment, gràcies, bones tardes.
3: Gràcies a tu, Manu, rei. Gràcies, adeu.
0: Esporles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, verginis farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: I ja sabeu que cada dimecres d'aquest estiu, música avui, avui a la baixa, allà en Esbrollador d'Esporles.
2: Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes, hola.
2: Amb qui xerram?
3: Lluïsa Dinca.
2: Qui hem d'escoltar, Lluïsa?
3: Vull dir, escolta, la vida és un carnaval.
2: A qui ho dediquem?
3: Pues l'he dedicat a tu.
2: Molt bé, i de moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, Manu.
2: Gràcies, bones
3: gràcies
2: tardes.
3: Gràcies a tu, gràcies, gràcies.
1: I ara, antes érem a Esporles, i ara vam anar a Massa Ràpita.
0: En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno, aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida.

0: Ei, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Shut up, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts que dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Shut up, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Es dijous, aquí se viu sa música.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.

A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.

cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Viniquianella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

0: te imaginas.
1: Nietzsche Beiber recibe una de las voces más queridas, Francisco, un concierto irrepetible junto a la banda municipal de Palma, con un repertorio lleno de grandes canciones y la esencia del Mediterráneo. Viernes 17 de julio, 21 horas, Castillo de Beiber. Entradas a la venta en palmacultura.es. Organiza Ayuntamiento de Palma.
2: Colabora Viajes con Tiki.
3: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
4: voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
5: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
6: No és por casualitat.
1: Nietzsche Beiber rep una de les veus més estimades, Francisco, un concert irrepetible en la banda municipal de Palma, un repertori ple de grans cançons i l'essència de la Mediterrània. Divendres de 7 de juliol, 21 hores al Castell de Beiber. Entrades a la venda palmacultura.es. Organitza Ajuntament de Palma.
2: Col·labora Viajes con Tiki.
7: Para colmar de amor.
8: I el mestre...
9: Venga, esas palmas arriba.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: People in love are very special people to us. And we want to let you know that we're just like you.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre este teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: soy Brígida, llamo de Andrade.
1: Son María de Tar.
0: Son María de Bulla.
2: Radio Murta, una radio d'aquí, fet

Aquests són els nostres consells. Vaixella groga. Si la vostra vaixella blanca ha agafat un color groguenc, poseu-la dins el rentador coberta d'aigua a la que afegireu una grapada de carbonat i deixeu-la un parell d'hores en remull. Encara que utilitzeu rentavaixelles, afegir en el detergent 3 quarades grosses de carbonat.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de maig, tot l'any dura el raig. L'aigua de maig és la principal per sembrar. Si plou per maig, la collita segura i els beneficis duren tot l'any.

0: Sant Lluís, des d'aquí, des d'Estanyol.
1: Mira, sóc la Maria Francisca de Solla.
2: Som en Jaume, crític de Sant Cervera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...